0: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
1: AJN Plagas Menorca, ya nos conoces. Somos las 3D, desinfección, desinsectación y desratización. Además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca, casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del polígono de San Luis. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia.
2: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mor. Amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Mor al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta. Autos Magón els hi ha ofert.
3: 12 i 37 minuts.
4: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
3: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dia 1 de juliol amb Jordi Rivera. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Hoy por hoy, Cadena SER.
3: El Consell Insular de Menorca ha recaptat des de l'any 2023 un total de 4.068.132 euros en sancions derivades d'infraccions en matèria turística pel que fa a lloguers vacacionals. De la institució s'aposta per un model turístic més sostenible, ordenat i equilibrat.
5: Aquestes dades les ha presentades la consellera d'Ordenació Territorial i Turística, Núria Torrent. Per aconseguir-ho, el conseller ha incrementat de manera notable els recursos destinats a la inspecció turística. Aquest estiu hi haurà 12 inspectors davant dels 7 que hi havia a l'inici del mandat. Aquest increment ha permès intensificar el control sobre l'oferta il·legal. El 2025 es va assolir un rècord històric amb 75 expedients oberts. En paral·lel, el Consell ha implantat per primera vegada el sistema de pagament per l'adquisició de places turístiques dins un model de creixement turístic zero. Aquesta mesura ha generat 1,5 milions d'euros, uns recursos que es destinaran a polítiques d'habitatge. Aquest canvi de model també s'ha traduït en una reducció efectiva de l'oferta de lloguer turístic en habitatges, especialment en els nuclis urbans. El 2022 hi havia 30.328 places de lloguer, ara en són 28.994. En aquest període s'han donat de baixa 1.334 places turístiques ubicades dins els pobles, a les quals s'afegeixen més de 200 eliminades al rang d'expedients sancionadors. Núria Torrent.
6: En total, són més de 1.500 places turístiques que han desaparegut de dins els nuclis urbans. Una actuació que té com a objectiu prioritari afavorir que els habitatges recuperin el seu ús residencial. Volem que els menorquins puguin desenvolupar el seu projecte de vida a Menorca en els seus municipis. Volem contribuir a facilitar l'accés a l'habitatge i volem preservar la identitat dels nostres pobles. Per això estem recuperant els pobles per a residents.
5: Tot i això, 1.300 d'aquestes places no desapareixen, sinó que es podran recuperar a zones permeses pagant 2.500 euros per cadascuna. Núria Torrent.
6: Aquestes 1.300 places van a la bossa temporal i es resignen a zones aptes, perquè estaven dins els pobles que són zones no aptes, es donen de baixa, van a la bossa temporal i s'assignen a les persones sol·licitants previ pagament de 2.500 euros per plaça i van sempre a zones aptes, zones turístiques. I aquest doblers de 2.500 euros per plaça són en total més d'1,5 milions que ja han recaudat que destinarem a polítiques d'habitatge.
5: El Consell també ha habilitat durant aquest mandat un formulari de denúncies al seu web institucional que ja ha rebut 168 comunicacions, una eina que facilita la participació ciutadana a la detecció de possibles infraccions.
3: Menorca comença a notar, i de quina manera, l'arribada de la temporada turística. El passat 30 d'abril es van registrar el pic més alt d'índex de pressió humana a l'illa, amb un total de 134.595 persones congregades el mateix dia, sumant la població resident i també els visitants.
5: Surten ara les dades d'abril, però és que han sortit avui. Que no pensin la gent que ho diem amb molt de retard, és que han sortit avui. Són dades oficials de l'Ibestat que confirmen la tendència a l'alta, a l'alça a tot l'arxipèlag. De fet, el conjunt de les Illes Balears ha batut un nou rècord històric en un mes d'abril, arribant als 1,64 milions de persones en el moment de màxima afluència, que va coincidir també amb el darrer dia del mes. A la resta de les Illes, Mallorca va assolir el seu màxim el 30 d'abril, amb 1,25 milions de persones. A Eivissa va registrar el seu pic el dia 26 a més de 239.000 i Formentera va fregar les 20.200 persones a final de mes. La mitjana de pressió humana a la comunitat ha crescut gairebé un 1% respecte a l'any passat.
3: El Servei de Salut de les Illes Balears engega una iniciativa pionera per fer més humana l'etapa final de la vida dels pacients. Ha presentat el projecte Ambulància del Somni, un programa que permetrà a persones amb malalties avançades o terminals complir el seu darrer desig.
5: La iniciativa va adreçada a pacients ingressats a l'UCI, a planta, en centres sociosanitaris o a les seves pròpies cases per fer en realitat aquests somnis que sovint requereixen assistència mèdica per poder-se dur a terme. El SAMU 061 posarà a disposició dels usuaris un vehicle adaptat i un equip de professionals de suport formats en cures paliatives. La consellera balear de Salut, Manuela García, ha explicat que l'objectiu principal és en reduir el patiment emocional tant del malalt com de la seva família en uns moments molt difícils. Això serà el somni, segons García.
7: Pues el somni és un projecte que s'enmarca en l'àmbit de humanització d'aquelles persones que estan en sus últimes etapes o de vida o bien que tienen, como ha dicho, una movilidad muy reducida y que tienen un deseo por cumplir o que emocionalmente se van a sentir muy bien porque lleva mucho tiempo ingresado en un hospital, por ejemplo, en cuidados paliativos o en un hospital de crónicos y que lo que necesita es ver el mar o ver la luz o ver una puesta de sol desde cualquier parte del archipiélago. Eso es lo que vamos a hacer.
5: La consellera destaca la tasca que farà el 061, que no només està per salvar vides.
7: Este aspecto es muy importante para el propio SAMU 061 porque supone una humanización de todo el proceso, no solo...

0: conjunta el proper ple municipal per reclamar tant l'ampliació de la residència del Ramal com la redacció del projecte d'un nou geriàtric de gestió local.
1: La iniciativa arriba com a resposta a la decisió del govern balear de deixar l'OU fora del pla sociosanitari 2026-2030, un fet que l'oposició qualifica com una manca de compromís envers la gent gran del poble. La portaveu d'Avançar, Missallers, en recorda que es tracta de dos projectes complementaris i urgents a causa de la realitat demogràfica. Per això demana a l'Ajuntament que utilitzi el romanent de tresoreria municipal per finançar immediatament els treballs tècnics.
2: Davant la negativa dels governs de les Illes Balears i del Partit Popular de l'OU en la construcció d'un nou geriàtric o en l'ampliació de l'actual, el que demanem és que l'Ajuntament recorri en el romanent municipal per posar en marxa aquests projectes. Un projecte molt demandat, molt necessaris i que no poden esperar més anys.
1: El portaveu socialista Toni Mira acusa l'equip de govern del Partit Popular de tenir una planificació nul·la en serveis socials i defensa que ampliar el ramal és prioritari per mantenir els avis integrats al centre de la vida local. Mir recorda que el batlle socialista Toni Gómez Arbona ja va finançar l'anterior llar de gent gran des del consistori. Toni Mir.
3: Siguin dobles propi, siguin recursos del poble, com va fer Antoni Gómez l'any 95 en la construcció del geriàtric, que siguin aquests recursos de l'Ajuntament que es que faci el geriàtric nou o ampliar l'actual. Ja ho diuen ells, que tenim molt de romanent, tenim 10 milions d'euros, però que siguin aquests 10 milions d'euros els que facin aquest geriàtric i no que estiguem més a la gent de l'OU.
1: La moció que es debatarà al ple exigeix l'inici immediat de la redacció d'ambdós projectes constructius utilitzant els fons propis del consistori.
0: El Consell Insular de Menorca injecta recursos a les protectores d'animals de l'illa. El Consell Executiu ha aprovat dos convenis de col·laboració amb les associacions de Ciutadella i de Mó per donar suport a la seva activitat al llarg d'aquest 2026.
1: En total, el Departament de Medi Ambient destinarà 12.000 euros en repartits a parts iguals, 6.000 euros per a cada entitat. L'objectiu és ajudar aquestes associacions sense afany de lucre a gestionar l'adopció de cans i moixos abandonats que no tenen lloc als centres d'acollida municipals. Aquests doblers es faran servir per la compra de material sanitari pels animals, però també per finançar tallers educatius i campanyes a les escoles i al carrer contra el maltractament i l'abandonament. El conseller de Medi Ambient, Simón Gornés, ha recordat que la tasca d'aquestes protectores és imprescindible per avançar cap a una societat més respectuosa amb els animals. Amb aquest ajut, el Consell Insular vol garantir que les entitats de Ciutadella i Mó puguin continuar fent la seva feina amb les millors garanties possibles.
0: Recordin, hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14 també a radiomenorca.com.
1: I després, avui tenim una secció una miqueta especial, perquè l'hem passada de dia, no?
0: La que habitualment fem els dijous de cinema, que en aquesta ocasió, oh, sorpresa, serà avui dimecres.
4: Els ha ofert la crònica de l'actualitat.
5: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
6: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
7: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
8: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
9: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
10: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de l'illa. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
11: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
12: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni

0: una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca, solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntament de Maó.
1: L'entitat més que centenària, m'encanta aquesta fórmula, més que centenària. L'entitat més que centenària de l'Ateneu de Maó té ja nou president. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Menorca, Rafael Sunyol. Bon dia.
2: Bon dia, Lluís.
1: Ell és de formació economista. Ja hem tingut el plaer de tenir-lo als nostres estudis en altres ocasions i ara hem de mirar de vislumbrar el que és el present i futur del que és una entitat que m'agradaria saber com veu o com projecta de cara en els propers anys sota el seu mandat.
2: Bé, ho estem enraonant, eh? Això no és una cosa que estigui ja establerta i feta i tal. Fa molt pocs dies que vam prendre possessió. Sí que és veritat que hem estat enraonant entre nosaltres, entre la Junta, els executius, diguem la permanent, a veure què és el que podríem fer i el que ens agradaria de fer. I sobretot el que ha de fer l'Ateneu, que és el que més importa. Perquè, com tu dius, clar, des de 1905, aquestes són entitats que tenen un pes social enormement important. Pel que diuen i pel que la gent pensa que poden dir. És a dir, que com que aquest és un entorn més aviat petit, ens coneixem tots. I això fa que la gent prengui nota de que què és el que li tocaria dir a l'Ateneu. Clar, això és una cosa que no pots fer res i la gent et pregunta al carrer, bueno, i què direu? No? Com si diguéssim, ara us toca dir cosa. Bé, sí que hem fet una petita reflexió d'entrada, hem detectat que hi ha un tema molt important que és sobre com retenir el talent a Menorca. Això no t'ho explicaré massa perquè encara ho estem elaborant, però ens interessa molt discutir aquest tema, no? Un tema molt, molt complex, mai resolt, però que creiem que això és bàsic. Un país, si no té el talent, té poques possibilitats de prosperar. Aquesta seria una cosa. L'altra, que ens interessa molt, és també veure quin és el paper d'Espanya i d'Europa, més aviat d'Europa. Nosaltres som molt clarament europeus. No hi hem tingut mai dificultats per ser-ho. Encara que siguem una illa, som molt europeus. I el que estem veient és que com a país i com a comunitat, i com a Unió Europea, per ser més precisos, el nostre paper queda desdibuixat. És a dir, l'enfrontament entre Estats Units i Xina fa que nosaltres, que sempre havíem sigut actors importants a la història, em refereixo a Europa, no trobem el nostre paper. Ens costa trobar-lo. És veritat que hem sofert un cert declivi, no? Això ho va posar de manifest Draghi, molt clarament, i això en vam parlar una de les vegades que jo vaig venir aquí a l'estudi. I Europa no acaba de veure el seu camí. I, a més, aquest any, precisament, aquest curs que entrem, hi ha eleccions presidencials a França, que és absolutament fonamental, que és el que passa a França, i estem veient el declivi d'Alemanya. Esclar, si Volkswagen diu que vol despedir 100.000 treballadors, no et sembla que és una bomba, això? Al final no ho farà, eh? Però aquí passa alguna cosa. Passa alguna cosa molt sèrio. I no és Volkswagen, és la Siemens, és diguem-ne, que Alemanya no acaba de trobar com sortir-se'n. Es portava cotxes a Xina molt bé, quan hi ha hagut el canvi de paradigma tecnològic de combustió híbrid o elèctric, s'ha quedat descol·locat, i Xina inunda de cotxes a Europa més baratos. I per altre cantó, el tema de l'energia. L'energia més barata de Rússia, això s'acaba, i què? Veus el panorama, no?
1: Aquests interrogants que posen darrere de cada una d'aquestes diferents reflexions, segurament ens les posem molts de ciutadans, de gent de Mou o de Menorca. Però jo he començat fent referència de que rellevem amb qui està ara al capdavant d'una entitat més que centenària. Potser això ens ajudaria a entendre el següent. Quan tenim grans interrogants al respecte de on som i cap a on anem, i precisament ens plantegem a veure si ens extingirem o no, tal com va el món, veure l'Ateneu i el que és pot ser una gran resposta, perquè veiem com ha aconseguit ser sempre aquest clar referent social-cultural d'aquesta comunitat, no? I probablement per això, perquè ha sabut fer-se les preguntes, ha posat la paraula i continua fent-ho així, no? És un poc dels grans valors que té l'Ateneu.
2: Comparteixo absolutament el que dius. Jo crec que això de l'Ateneu és més important del que ens sembla. Sobretot per això, perquè és un altaveu, és un centre de reflexió, de debat, de polèmica, de discussió, molts punts de vista, sempre partint de la idea de que som demòcrates, que ens agrada la democràcia i que la veiem assetjada. És una plataforma excel·lent.
1: Però l'Ateneu és més. Vull dir, també sou un centre de formació, perquè teniu diferents aules de formació.
2: Exacte. Això és el que jo més m'he quedat sorprès quan he començat a conèixer-ho, no? Esclar, 300 i pico d'ateneistes que van a cursos d'art i cultura, o de cultura i art, que mai sé com es diu, això no és una broma, eh? És a dir, això vol dir que hi ha gent que aprecia el producte que dona l'Ateneu. I això és cada any i cada any. És a dir, després hi ha literatura, tot el que vulguis, moltes més coses. Però clar, és que han creat un grup de gent que va a l'Ateneu perquè ha d'anar a l'Ateneu, perquè ja li ofereixen el que en principi creu que necessita, no? I clar, veure les aules plenes, escolta, em fa un goig.
1: Recordo, perdó que me'n faci aquí un incís d'una anècdota que recordo que me va resultar molt curiosa i simpàtica, no? Que hi havia un ateinista, que era en Victoriano Seoane, que explicava que ell va anar per primera vegada a l'Ateneu perquè allà tenien una estufa. En aquell temps, tal vegada no tothom ho tenia a casa, i llavors l'excusa de poder estar calentet als hiverns era una cosa que arremolinava una sèrie de persones allà a l'Ateneu. Però una vegada que va entrar i va veure que no tan sols estava bé, sinó que a més doncs, hi traia bon profit de lo que aprenia allà, i de la seva biblioteca i de sí. Tot, pues tot això és el que després el va fer quedar. Bueno, no crec que estem en un temps en el que hi hagi una bona estufa o un bon aire condicionat, o tal vegada sí, però hi ha molts de bons motius tal vegada per mirar d'apropar-nos. Apropar-nos, dic, fer-nos socis o no, perquè hi ha moltes activitats, la majoria d'elles, a més, són obertes al públic.
2: Sí, però les classes, diguem-ne, els cursos són de pagament, eh? Per tant, si la gent paga vol dir que el que escolta, veu, hi té un valor, perquè si no, no ho faria. Home, a mi sí que m'agradaria que la gent es fes soci de l'Ateneu, perquè això demostra que té una acceptació més ampla, més popular i tal, i amb això jo sóc molt, molt partidari d'aquest tipus de coses. Però hem de saber entendre l'entorn en què ens movem. Això és molt important. I ser proactius per posar sobre la taula temes que són relevants i que la gent segur que li han d'interessar. Estem pensant en una cosa molt complicada. T'ho dic només denunciat perquè no hem passat d'aquí. És veure el nou paper dels mitjans de comunicació, no? Siguin del tipus que siguin. O com circula la informació, o quins sesgos té la informació, o quins grups de presència política estan ficats en temes d'informació. Em sembla que tu i jo n'hem parlat alguna vegada d'això aquí, a aquesta taula, no? Jo estic molt preocupat per aquest tema, perquè no ho entenem bé, perquè no ho sabem bé. I primer el que hem de fer és entendre'ns, o sigui, entendre bé què és el que passa, no? Qui és qui, com ho fan, com es comunica, de quina manera.
1: Doncs avui hem volgut mirar de conversar breument amb el seu nou president, Rafael Sunyol. Gràcies per haver estat uns minuts amb nosaltres al nostre programa i fins aviat.
2: Moltes gràcies.
3: Es la 1:00 PM en Canarias. El gobierno carga contra el expresidente Aznar tras sus palabras en un acto público esta mañana marcándole el rumbo al PP y señalando que tendrá que gobernar sin los nacionalistas. Dice el ministro Bustinduy que Aznar es presa de los efluvios franquistas o golpistas que le dan de vez en cuando. Joan Gimeno, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es la primera reacción del gobierno a esas palabras de Aznar esta mañana, señalándole el camino a Feijóo y pidiéndole una mayoría nacional para evitar un cambio de sistema, ha dicho. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, lo achaca, lo decías, a los efluvios franquistas que dice le dan al expresidente.
5: Bueno, pues no es una novedad que el señor Aznar sea presa de estos efluvios franquistas o golpistas que le dan de vez en cuando. Cada vez que interviene el señor Aznar, se lo agradezco porque me hace reflexionar sobre lo importante que es saber retirarse de la vida pública a tiempo.
4: Bustinduy, que ha criticado con dureza también a Feijóo por sembrar dudas en torno al proceso electoral con la ley de nietos, el ministro cree que el líder del PP es un veleta oportunista que sigue la estela que le marca la ultraderecha, recordando que el Partido Popular llevaba esa ley de nietos en su programa electoral de 2023.
3: De la actualidad judicial, el juez Pedraz, el instructor del caso Leire, ha citado como testigo a Diego Villafañe, la mano derecha de Álvaro García Ortiz, en la Fiscalía General del Estado, por sus reuniones con el abogado Jacobo Teijelo. Última hora, Pedro Jiménez.
6: El juez Pedraz cita a declarar como testigos el próximo 15 de julio a Diego Villafañe, que fue el segundo de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado en la etapa de Álvaro García Ortiz, y a Beatriz López, fiscal de aquel equipo. El magistrado de la Audiencia Nacional, que investiga una presunta organización criminal que quería desbaratar actuaciones judiciales contra el Gobierno y el PSOE, admite parcialmente la petición de la acusación popular que dirige el PP. Villafañe y López tendrán que explicar sus reuniones con el abogado Jacobo Tijelo y la exfontanera de Ferral, Leire Díez, en la sede del Ministerio Público. El juez rechaza citar al exfiscal general, Álvaro García Ortiz, tal y como había reclamado también el Partido Popular.
3: Y también de la política ha dimitido Lara Hernández como coordinadora de Sumar. Estaba acusada de acoso laboral. Josu Coello, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la ya ex coordinadora de Sumar ha dimitido de todos sus cargos y ha anunciado que abandona la política institucional una vez cerrado el expediente abierto contra ella por acoso laboral, después de que los denunciantes hayan retirado las 6 denuncias presentadas. Lara Hernández ha denunciado una campaña contra su figura.
8: Porque soy inocente. Porque jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie. Jamás. Y segundo, porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
7: Lara Hernández ha confirmado que ha hablado con la vicepresidenta Yolanda Díaz en las últimas horas y ha rechazado ir en listas de la formación de cara a la Asamblea del próximo 11 de julio.
3: Gracias, Josu. Siguen subiendo las temperaturas en Extremadura, ahora mismo ya 37 grados, máxima prevista allí de 42. Estamos pendientes de ver si la EMET señala para los próximos días que vamos a vivir la segunda ola de calor del verano. Y en estos días de tanto aire acondicionado, la Organización de Consumidores y Usuarios advierte de que la diferencia entre elegir una compañía eléctrica y otra puede llegar a los 450 euros. Sira Valdés.
9: Hasta 450 euros se puede ahorrar un hogar medio en su factura de la luz en función de la compañía del mercado libre que elija, según el último estudio de la OCU, que también concluye que las diferencias entre las tarifas de una misma compañía pueden ser incluso superiores, tal y como explica su responsable de energía, Javier Arranz.
10: En una compañía con precios ajustados y muy similares, homogéneos, estamos hablando de una diferencia de 27 euros al año, pero es que en casos extremos se nos puede elevar a 230 euros. Si nos vamos ya a los extremos y comparamos tarifas extremas, los bigotes, es que estamos hablando de diferencias de 800 euros al año.
9: Además, la mayoría de los hogares tienen una potencia contratada por encima de sus necesidades, lo que les lleva a pagar de media 88 euros de más cada año.
3: Y además, la historia del cuadro de Joaquín Sorolla ha desaparecido en Sevilla. Ya ha aparecido un murciano que pasaba el fin de semana en Sevilla, lo vio tirado en la calle y pensó que alguien lo había dejado abandonado. Radio Sevilla, Mercedes Díaz.
11: La policía de Sevilla dice a estas horas que no tiene nada que decir sobre ese cuadro, pero a las 8:15 de la mañana Andrés Murciano ha llamado a Radio Sevilla y ha contado que él es quien tiene el Sorolla, que lo cogió porque pensó que alguien lo había abandonado en la calle. Estaba no en la vía donde la familia cargaba el coche para llevárselo a la playa, sino en una contigua, y ha explicado que se lo llevó porque le gustó mucho el marco. Luego, ya en Murcia, con curiosidad sobre la pieza, decidió investigar, ha utilizado la inteligencia artificial y ha descubierto que se trataba de una obra de Joaquín Sorolla. Es un lienzo pequeño que representa dos barcos en una playa. Así que cuando la policía pueda o quiera, lo tiene a su disposición en casa de este murciano.
3: Y ahora nos vamos al Mundial.
12: Mundial 2026, Cadena SER.
3: Sonia Luz, hola.
13: ¿Qué tal? Muy buenas. Siguen los cruces de 16avos de final. Hoy tenemos tres partidos más. La agenda desde Dallas con Jorge Escorial, hola.
14: Buenos días, tres nuevas eliminatorias para hoy, 6:00 p.m, Inglaterra-República Democrática del Congo. Primera vez que se enfrentan. Los ingleses están invictos en sus últimos 11 partidos y son claramente favoritos. El ganador jugará ante México. A las 10, Bélgica-Senegal, también primera vez que se verán las caras. Dos equipos ofensivos que suelen protagonizar partidos con goles. El ganador en octavos ante Estados Unidos o Bosnia-Herzegovina. Y a las 2 de la mañana, ese partido Estados Unidos-Bosnia, la ilusión de los anfitriones contra la ilusión balcánica, con el ambiente a favor de los primeros. Pero ojo, solo han ganado uno de sus 8 partidos en eliminatorias. Contaremos todo en el Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
13: Y con Manu Carreño, gracias a Escorial, estuvo anoche la gran estrella de la selección. Lamine Yamal avisa, ya está preparado.
15: Me lo tomo más como un proceso de ir jugando minutos, de recuperarme, y a partir de ahora ya sí que ya está. O sea, se ha acabado, ya voy a darlo al 100% que tenga y a disfrutar.
13: La selección ya está en Los Ángeles y con ellos los enviados especiales de la cadena SER. Antón Meana, muy buenas.
16: ¿Qué tal? Muy buenas. Aterrizaba la selección española aquí en Los Ángeles cuando era de madrugada en España y estamos pendientes de si Luis de la Fuente repite el mismo 11 que ganó Arabia Saudí en Atlanta o si mete cambios en la alineación. Parece que lo de Dani Olmo es seguro en la media punta, pero en defensa no queda claro quién va a jugar en el puesto de lateral derecho. Entre Pedro Porro y Marcos Llorente está la incógnita y luego dicen desde dentro que podría meter un cambio más en el centro del campo que a lo mejor afecta a la figura de Alex Baena.
13: Hoy tendremos alguna pista más, gracias Antón, en el primer entrenamiento de España en Los Ángeles. Por lo demás, lo contaba Escorial, México ya está en octavos, ganó 2-0 a Ecuador y se va a enfrentar con el ganador del Inglaterra-Congo. Noruega, que derrotó 2-1 a Costa de Marfil, se verá las caras con Brasil, y Francia se medirá en octavos con Paraguay después de ganar 3-0 a Suecia. Hasta aquí la información del Mundial, todos los partidos y todas las noticias al instante en la SER, a través de la radio, la web y la aplicación, con el equipo de enviados especiales de la SER al Mundial 2026.
12: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
17: En este Mundial estamos descubriendo los países que juegan justo después del Faro y esta noche juegan Suiza y Argelia. ¿Qué sabes de estos países?
18: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
17: El 681-016731. Esta noche, el Faro Mundial.
18: El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
3: Sigue la información local a partir de las 2, hora 14, con Javier Casal.
12: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
1: 1:08 p.m, ja escoltes Avui per Avui Menorca d'aquest dimecres 1 de juliol, que han començat xerrant amb Ernesto Monsalve, i és periodista, un gran coneixedor de Manuel de Falla.
19: Bueno, Manuel de Falla es uno de esos compositores universales que resumen en su vida, de alguna manera, lo que ha sido la trajectòria d'Europa i particularment...
1: En el desenvolupament del Festival de Música de Joventuts Musicals aquest mateix divendres. Ofereix una xerrada i conferència que sens dubte seran d'allò més interessants. I també hem estat xerrant a la primera del programa amb el nou president de l'Ateneu d'Humor, Rafael Sunyol.
2: Hem de saber entendre l'entorn en què ens movem. Això és molt important. I ser proactius per posar sobre la taula temes que són rellevants i que la gent segur que li han d'interessar.
1: Sí, estàs xerrant de coses hiperinteressants, com sempre passa quan ens conversem amb Rafael Sunyol, i sempre que passa que reiem de la teva neu de Moira. Anem al museu.
20: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'un illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
1: Volem recordar-vos que el dimecres, dia 8 de juliol i a les 8 del vespre, hi ha una nova sessió del Joc del Caixó. És un joc nostre propi monarquí, del que molta gent, i cada vegada més, estan aprenent a jugar, s'està recuperant, perquè no quedi en l'oblit, i que més gent s'està aficionant. Semblant del backgammon, no més, i de fet se juga amb un taulell de backgammon, però amb un origen incert. Hi ha algunes persones que li diuen el joc del caixó, d'altres el coneixen com jaquet, és un joc tradicional, i cada vegada hi ha més persones que en aquestes sessions que s'organitzen al Museu de Menorca s'anima, s'apunta, participa. Fes-ho tu també, és aquest proper dimecres 8 de juliol a les 20 hores. El museu s'està molt bé en aquestes hores i és per tots els públics. Únicament per saber quants taulells i com s'ha d'organitzar el joc, sí que és interessant que puguis fer la teva inscripció. És fàcil, només has d'agafar el telèfon i telefonar al Museu de Menorca o entrar al web museudemenorca.com i dir: jo també vull participar d'aquest joc del caixó. Encara que no tinguis nivell zero, com va passar jo, però que cada vegada tinc més interès per saber com funciona, per veure si jo també acabo formant part dels que van salvar de l'oblit el joc del caixó.
0: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
21: Gaudir del sabor del formatge Mahón Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahón Menorca. El formatge de sempre, amb el segell Denominació d'Origen Protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
22: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
23: Scoopy.
22: Hoy usamos muchas más.
23: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Baúl Top Box.
22: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
24: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahón y Ciutadella.
25: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
26: Ofertón de verano en Eroski. Hasta el 1 de julio, sandía entera a solo 69 céntimos el kilo. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
27: Aquest estiu recupera el plaer de viure a l'aire lliure. Amb Treusol, el disseny i el confort arriben al teu jardí. A Treusol som especialistes en protecció solar, tendals, pèrgoles i tancaments a mida amb la garantia del líder a l'illa. Qualitat, disseny i resistència. Vine a veure'ns al carrer de Gafabré de Ciutadella. Treusol, creem el teu espai ideal. Somos de San

0: En aquest temps que compartim amb l'Institut Menorquí d'Estudis, avui volem xerrar-vos entorn al que és la pesca recreativa a Menorca. Amb el títol On som i cap a on anem, hi ha una interessant proposta que es desenvolupa dins el marc del Fòrum de l'Illa de l'Aire, a la sala multifuncional de Punta Prima, per ser més concrets. Volem tots els detalls i per aquest motiu avui hem convidat en Eva Marcinyac, investigadora i tècnica de l'OPSAM. Bon dia.
1: Bon dia a tots.
0: Bueno, partim de la idea de que l'OPSAM sabem més o menys tots què és, però quina és la feina que heu fet en relació amb la pesca recreativa aquests 20 anys?
1: Doncs mira, amb la pesca recreativa teníem ganes de fer algunes feines, alguns treballs, i ens vam inspirar en un estudi que es va fer l'any 2000, liderat pel doctor Lluís Cardona, un professor de la Universitat de Barcelona, i que va fer un cens de pesca recreativa a tot el litoral de Menorca i també va fer unes enquestes a pescadors. I nosaltres, com que volíem comparar com havia evolucionat aquesta activitat al llarg dels 20 anys, vam replicar exactament la seva mateixa metodologia. Podríem dividir el projecte en tres parts, en tres blocs. Un que va ser el cens de pescadors durant tot un any en el litoral de Menorca per saber on es pesca, quins arts es practiquen i fins a quina distància de costa es feia i com es distribuïa en l'espai. El segon bloc, conèixer la flota possible pesquera, i vam fer censos en els ports de Menorca durant també al llarg de l'any per veure quin nombre d'embarcacions hi havia en els ports a cada mes. I després, el darrer bloc seria les característiques de l'activitat pesquera i el pescador actual. I això ho vam fer a través d'enquestes telefòniques i a mòbils, fixes i a mòbils.
0: I presenteu avui a les 5 de la tarda, si no vaig malament, el que és pròpiament els resultats d'aquest seguiment. Per què és tan important tenir dades al llarg del termini quan estem parlant de pesca recreativa?
1: Però la veritat és important perquè és una activitat més que fa pressió sobre les comunitats de peixos del nostre mar. I quan no tens informació sobre l'activitat, la intensitat o com es fa, doncs és bastant difícil posar de gestió si s'ha de fer alguna... si es vol gestionar aquesta activitat. I sempre, tradicionalment, sempre s'ha investigat, s'ha pres dades sobre la pesca professional. La pesca recreativa sempre havia passat un poc més per alt i no s'estudiava massa, a part de seguir el nombre de llicències que es dona anualment per tipus de pesca. I aquest, com deia, era un buit d'informació interessant per cobrir, per tenir en compte com es fa, on es fa, i tenir dades per oferir aquestes dades als gestors.
0: Com fareu la presentació de les dades, no te demanaré el detall, però te faig algunes preguntes per si me les pots contestar. Em puc tenir la idea de què és el que ha canviat, què és el més important que ha canviat a la pesca recreativa en aquestes dues dècades, si hi ha més pescadors o pescadores que abans, o si es continua pescant als mateixos llocs, o si hem vist canvis en zones més freqüentades.
1: Doncs, per les dades que tenim, el nombre de pescadors sembla que no ha augmentat en els 20 anys. El percentatge de pescadors que hi ha a Menorca està entre un 6 i un 7% de la població, diu que és pescador recreatiu. Però sí que el que ha fet és que ha augmentat l'esforç pesquer. Però ho ha augmentat no amb nombre de pescadors, sinó ha ampliat el seu rang d'acció, diguem. És a dir, l'estacionalitat que veiem fa 20 anys, que es pescava molt més a l'estiu, s'ha desdibuixat. Ara es pesca més homogèniament durant tot l'any, s'ha ampliat els dies que surten a pescar, i el que ha canviat també és que s'ha tecnificat l'activitat pesquera. Abans era una activitat molt d'autoconsum, d'acabar un poc amb proveir un poc d'aliment de pesca fresc, de peix fresc a la llar, i ara s'està convertint en una activitat esportiva, més de, com deien també ara, pesca trofeu, també. I a part de tecnificar-lo, hi ha més sondes. El que també hem vist és que hi ha hagut un canvi en el tipus d'embarcació que s'ha vist en els diferents, en al llarg d'aquests 20 anys. Ha augmentat molt el nombre de llanxes que es veuen pescant i ha disminuït els llaüts i les tèquines.
0: I per lo que fa referència al que hi ha davall de l'aigua, el que són els recursos marins, implica que estiguin en perill o pot ser algunes espècies més que d'altres?
1: Això s'hauria d'estudiar un poc més, però el que sí que s'ha fet, aquest estudi que hem vist també, és que s'ha diversificat moltíssim les arts de pesca, les modalitats de pesca, i això ha fet que s'ampliï el tipus d'espècies que es pesquen. O sigui, s'ha ampliat la llista d'espècies diferents que es pesquen ara. I antes se centrava molt en una pesca de vorera, de sobre roca, de serrans, tal, i ara es va buscar espècies d'interès comercial, perquè són espècies més grans, que l'activitat pesquera pues, també implica un poc més de tècnica, i se'n van a fondaris molt més grans. I aquestes espècies sí que ja coincideixen molt amb la pesca professional, com per exemple el cap roig o el dento, que també es va pescar. Però per saber com afecta dins les poblacions s'ha de fer un seguiment in situ de les poblacions naturals per veure com els pot afectar. I també sabem detallar i conèixer les captures potencials per part de la pesca recreativa, que això sí que és una informació que nosaltres no hem obtingut amb l'estudi que tenim, que no era l'objectiu nostre.
0: Per acabar, Eva, crec que ara ratllareu, entre altres coses, també de l'experiència de cogestió a Catalunya amb Icatatmar, allà on hi ha diferents vectors que formen part o participen un poc del tema de la gestió. Creus que poden ser bones aquestes experiències o models per aplicar-les, per exemple, aquí a Menorca?
1: Crec que sí. Crec que totes aquestes iniciatives de cooperació i de governança crec que són molt... molt interessants, perquè el que busquem tots és el mateix. Tothom volem que hi hagi els mars com els tenim i que es conservin. O sigui, que posar en contacte amb pescadors, com gestors, com investigadors, com a ciutadania, són eines molt, amb molta potencial i molta força.
0: Doncs avui n'hem fet esment el nostre programa. Recordeu, a partir de les 5 de la tarda, a la sala multifuncional de Punta Prima, dins del que és el Fòrum Illa de l'Aire, aquesta aproximació al que és la pesca recreativa a Menorca amb dades, ciència i aspiracions a millorar el model. Eva Marcinyac, gràcies per haver-nos acompanyat. Una abraçada i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Este mes de julio en Jack & Jones te ofrecemos nuevos modelos en camisas y muchas novedades más. Para ellos, colección de baño con diseños exclusivos. Variedad en camisas de algodón y lino con rayas y que son tendencia este verano. Bermudas y muchas propuestas frescas para el verano. En Jack & Jones tenemos para ti la nueva colección. Acércate, pruébatela y no esperes demasiado, porque las mejores prendas vuelan.
3: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melón extra piel de sapo por solo 1,69€ el kilo, un 24% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, ostra nacional depurada en Menorca por 1,49€ la unidad, un 25% más barato. Vinipreu, cada día calidad y al millor preu.
4: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
5: 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Conferència inaugural amb el musicòleg Ernesto Monsalve, Manuel de Falla, Patrimonio Compartido, per celebrar els 150 anys del naixement del compositor espanyol. Divendres 3 de juliol a l'Ateneu de Maó. Conferència gratuïta. Joventuts musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida.
0: Emergència climàtica, la bondat en acció. Anton Soler, bon dia.
6: Bon dia, bon dia. No, que l'emergència climàtica, jo diria que hi ha la té tothom clara. En més de 800 ciutats europees en aquesta onada de calor irrepetible, esperem que no es repeteixi mai més, però incomparable, i més de 800 ciutats europees han arribat als 40 graus. Bueno, hi ha hagut bastanta mortalitat, excés de l'excés del calor, a Espanya també, i aquí estem, no? Aquí estem intentant pensar què podem fer al respecte. Evidentment, tots podem fer coses, des de prendre producte, comprar producte local, un consum moderat de carn, si no teniu temps, feu-se socis del GOP, o si no voluntaris, feu xarxa amb amics, feu xarxa... Bé, la cosa és que hem d'anar cap a aquesta direcció. I una altra de les coses que podem fer és posar una causa judicial en aquells estaments o en aquelles empreses que no estan fent les coses correctament, que no tenen cuidado el tema de la crisi climàtica. No? I aquí tenim un tertulià habitual per nosaltres, ell és en Pau de Vilxes, ell és jurista internacional, especialitzat en el tema precisament de les causes judicials climàtiques, que es diuen, però ocupa diferents càrrecs en l'ambient acadèmic, és vicerector de Relacions Internacionals, és president del Comitè d'Experts per la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de Balears, déu-n'hi-do. Després és subdirector del Laboratori Interdisciplinar pel Canvi Climàtic de les Illes Balears, que cada setmana envien un boletí explicant la situació com està, i formen part d'aquest laboratori, doncs, no sé si sent, però al voltant d'una una bona grapat de gent que intenten abordar el tema de la crisi climàtica. Hola, Pau.
0: Bon dia, Pau.
7: Bon dia, què tal, com esteu?
6: Bueno, content d'escoltar-te una altra vegada aquí, sempre ets una veu entenedora i esperançadora, i espero que també ens puguis donar alguna esperança. Què anava a dir? Sembla recordar que en algun moment has parlat del número de causes judicials que s'interposen per part de ciutadans o grups de ciutadans, ja sigui a l'administració, ja sigui a empreses contaminants. Quantes n'hi havia? 1.500, si no recordo malament, no?
7: Ara ja n'hi ha més de 3.000.
6: Què dius?
7: Justament. Sí.
6: Què dius?
7: Fa dos dies, l'Institut Gran Sam de la London School of Economics, que fa un seguiment sobre això i cada any o cada dos anys publica un informe sobre litigació climàtica, n'ha publicat un, i la cosa va vient en popa.
6: Ui, que bé, 3.000, ui, que bé. Així que, i nosaltres a Menorca també no podríem posar, no podríem interposar. Jo tinc la mania de que això de les botelles de plàstic són altament contaminants, com saps, no? I que el tema dels nitrats, ja potser estic canviant de tema, però el tema dels nitrats és una alarma excessiva. Hi hauria manera d'interposar una causa... No,
7: diu... és a dir, si una cosa sobresurt d'aquest tipus de casos, és que cada cas és distint, encara que l'objectiu final sigui el mateix, sigui, per exemple, en el cas del canvi climàtic, pues que hi hagi una resposta adequada o que no se duguin a terme determinats projectes que són perjudicials, clar, després has de tenir en compte que vols aconseguir en concret. És a dir, vols anul·lar una llei, vols que se modifiqui, vols que no se doni un permís, o al contrari, vols que se doni, vols el que sigui, no? I això ho has de tenir en compte també perquè la normativa canvia segons del tipus de norma que estem parlant, fins i tot a nivell autonòmic, però també canvia a nivell d'estat. Clar, cada cas és distint. El que és interessant és no tant com s'articula cada un d'aquests casos, és a dir, davant quina jurisdicció. Pues a un país els van davant jurisdicció civil, a d'altres van davant jurisdicció administrativa, a d'altres van... Això és menys rellevant. El que és rellevant és quins són els arguments que sostenen aquestes demandes. I els arguments sí que són constants. Els arguments, i ara ho començaves tu parlant d'aquest estiu que estan vivint, no? Aquest estiu segurament serà dels més frescos que tindrem a partir d'ara. Val? A partir d'ara cada vegada seran a més, a no ser que prenguem les mesures adequades. I tu mencionaves, per exemple, el fet de que hi ha hagut morts, hi ha hagut gent que ha mort com a conseqüència d'aquesta onada de calor. I aquí això toca un dret fonamental, segurament el més fonamental de tots, que és el dret a la vida. I el que veiem és que els tribunals cada vegada més són receptius a les argumentacions basades en drets humans per resoldre aquest tipus de casos. Fins en el punt que s'ha reconegut a nivell internacional fa només 3 anys un dret que no existia fins llavors i que precisament aquesta interacció destructiva que tenim amb el medi ambient mos ha duit a donar-nos que necessitàvem un dret més, que és el dret a un medi ambient sa. Mm. Perquè sense un medi ambient sa, la resta de drets són fum, no són aplicables. El dret a la salut, el dret a l'aigua, el dret a el menjar, el dret a la vida, tots aquests drets, sense un sosté físic, sense que la natura mos pugui proveir d'allò que necessitem per viure, són drets buits de sentit. I en aquest sentit, els tribunals cada vegada més tenen en compte aquest tipus d'obligacions.
0: Cada vegada que a nivell dels programes de ràdio i d'informació ens anem fins als tribunals, sabem quina és la realitat dels tribunals, almenys aquí a Menorca, almenys diria també aquí a Espanya, i és el fet que tenen les seves taules plenes d'expedients. Suposo que, si algú ve amb un nou litigi, no fa altra cosa que posar-se dins la següent muntanya d'expedients, a menys que digui que és perquè hi ha una emergència climàtica, o això no serveix.
7: Això depèn de cada país. ¿Vale? Hi ha jurisdiccions, com per exemple la jurisdicció colombiana. A Colòmbia hi ha un procés de tutela de drets fonamentals que és extremadament ràpid i en 2 mesos la cosa pot estar escoltada i resolta.
6: ¿Vale?
7: Aquí a Espanya no existeix. Aquí a Espanya, per anar davant del Tribunal Constitucional, que seria la instància última de protecció dels drets humans, tu el que has de demostrar és que les instàncies inferiors no t'han fet cas, no t'han donat la raó pel que fa a la protecció d'aquest dret. Mal? De totes maneres, com deia abans, clar, depèn de la jurisdicció a que vagis. Aquí a Espanya se va presentar un litigi climàtic i se va presentar directament en el Tribunal Suprem, perquè era qui tenia les competències per conèixer aquell tipus de litigi que tenia que veure amb un pla que havia desenvolupat el govern central. Per això, un ha de saber, clar, és necessari tenir un molt bon consell jurídic i una bona assessoria jurídica per saber què vols aconseguir i una vegada que saps què vols aconseguir, quin és el mitjà, la via judicial més interessant per assolir aquell objectiu. Mari, no serà la mateixa. Sí.
6: Pau, hi ha algú, dius que hi ha un consell jurídic que ens pot ajudar a fer aquest tipus d'interposicions. Hi ha gent que ho fan d'una manera més o menys altruista?
7: Hi ha una xarxa espanyola d'advocats ambientals.
6: Sí.
7: Mal. Jaime d'Oreste i molt d'altres. En Jaime d'Oreste, per exemple, era un dels que va dur aquest cas d'en el Tribunal Suprem contra l'Estat. Mal. Que el Tribunal Suprem no els hi va donar la raó, però ara mateix han presentat un recurs davant del Tribunal Constitucional i veurem què passa davant del Tribunal Constitucional. Sobretot perquè, si bé en el moment que se va presentar en el Tribunal Suprem, pues això era una tendència que encara que tenia decisions interessants, encara no hi havia decisions a nivell supraestatal, des de que va prendre la decisió el Tribunal Suprem, hi ha hagut sentències positives del Tribunal Europeu de Drets Humans, hi ha hagut decisions positives de la Cort Internacional de Justícia, del Tribunal Internacional del Dret de la Mà o de la Cort Interamericana de Drets Humans. És a dir, que hem passat de casos purament a nivell estatal a casos a nivells internacionals que, a més, ara les jurisdiccions estatals una altra vegada estan basant les seves decisions amb aquelles decisions prèvies dels tribunals internacionals. Mm. Està com una escala que hem pujat fins a dalt i una vegada que els tribunals més alts ens han donat la raó, ara utilitzem aquests arguments per reclamar de nou davant els tribunals interns. I això és molt interessant. Llavors jo crec que el Tribunal Constitucional no podrà fer una resolució tan pobra, diguem, com la que va fer el Tribunal Suprem, diguem que això, pues, ell no podia entrar perquè és una qüestió purament de decisió política a la qual els tribunals no poden entrar. Això, a dia d'avui, ja tots els tribunals internacionals s'han pronunciat i han dit que no, que els tribunals no només tenen que dir, sinó que els tribunals han d'exercir de manera efectiva el seu rol com a garants de la protecció de la legalitat. I aquesta legalitat inclou, entre d'altres coses, la protecció dels drets humans.
6: Escolta una cosa, veig que la cosa està en expansió, no? Vull dir que la justícia sí. Està entrant
7: ara,
6: en el
7: temps. Ara mirava les dades, més de 3.600 casos.
6: Imagina't, 3.600 carallons, expliques un cas concret, petit, com se gestiona?
7: Si avui estic aquí, sobretot és perquè fa un parell de dies hi va haver una decisió molt interessant a França.
6: Exacte.
7: Mal? A França hi ha una associació que se va crear, sobretot impulsada per juristes, però no té per què, hi ha altres associacions a altres bandes que han estat conformades, jo que sé, pues per dones majors de 75 anys, o vull dir, a cada país s'organitzen com volen, no? Però això és una associació que se diu Notre Affaire à tous, és a dir, s'assumpte que mos ocupa a tots, i hi ha un joc de paraules perquè un affaire també és un cas judicial. Uh-huh. Val? O sigui, és s'assumpte que mos toca a tots i és cas judicial que mos toca a tots. I aquesta gent ha duit a terme distintes iniciatives, distintes denúncies molt interessants, algunes d'elles exitoses, mal, però el que distingeix aquesta darrera és que no se va presentar davant un govern que no estava fent el que havia de fer o estava fent el que no havia de fer, sinó que ho varen presentar davant una empresa privada. I no qualsevol empresa privada, sinó Total. Total, que és una de les grans empreses petrolieres a nivell mundial. Mal? I en què se basaven ells? A França, l'any 2017, se va aprovar una llei que establia una cosa que ells diuen le devoir de vigilance, és a dir, el deure de vigilància per part de les empreses franceses respecte a les conseqüències de les seves accions i de les empreses en les que tracten. Vale? Com a conseqüència d'aquest deure de vigilància, les empreses han d'establir plans i anàlisis de quines són les conseqüències de les seves activitats. I Total va fer, perquè estava obligada, un d'aquests plans, un d'aquests anàlisis, però no incloïa, per exemple, el que se diuen les emissions d'abast 3. Què vull dir amb això? Que no vull que ningú se perdi. Mal? Hi ha tres tipus d'emissions, i quan parlem d'emissions és de gasos d'efecte hivernacle, mal? Les que produeixen el canvi climàtic, el CO2, els oxinitrós, els metà i totes aquestes coses. I doncs, normalment, les empreses, en el principi no seguien res, mal, després varen començar a seguir, per exemple, les emissions pròpiament directes, que són les emissions que se diuen de bas tu. És a dir, tu fas una cosa, tu ets una indústria, per exemple, i per fabricar aquell cotxe, pues, tens unes ximenees que emeten tant. Això serien les emissions de bas 1. Després, se varen afegir les emissions d'abast 2, que són les que deriven de generar l'electricitat que tu estàs utilitzant per fer les teves coses. Val? Si tu, la teva empresa, per funcionar, resulta que l'electricitat la consumeix d'una central de carbó, doncs tu has de tenir en compte aquelles emissions. Si tu l'electricitat la consumeixes a partir de generació renovable, evidentment no té emissions. Abast 2. Però, què passa amb una empresa com, per exemple, Total, que seu negoci principal és vendre petroli i gas que consumeixen milions de persones arreu del món, però que no emet directament la pròpia empresa? Això serien les emissions d'abast 3. I les empreses, durant molt de temps, han dit no, les emissions d'abast 3 no tenen res que veure amb jo, perquè això és la gent que utilitza. Però, clar, el que diuen els tribunals i tothom que treballa en aquesta matèria és ho utilitza perquè tu li vens, perquè tu has creat un model de negoci on has generat una dependència d'aquest producte que fa que la gent l'hagi d'utilitzar i, com a conseqüència, estigui emetent tot això. I el que és interessant és que aquest tribunal francès ha dit de manera molt clara que en el pla que ha de desenvolupar Total ha d'incloure aquestes emissions d'abast 3. I ha de prendre mesures perquè aquestes emissions se redueixin. I això és fonamental perquè afecta directament en el model de negoci de Total. És a dir, li envia una senyal claríssima que el model de negoci basat en l'explotació a mansalva de combustibles fòssils no té futur. No té futur perquè el planeta se n'anirà en orris, però tampoc no té futur legal perquè està obligada a prendre aquestes mesures.
6: Molt bé, perfecte. I això ha sortit d'un grup de juristes, dius. Però podrien ser també un grup de sèniors, com deus, a Suïssa hi va haver un grup de sèniors.
7: Per exemple, la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans eren un grup de beates. Se deien ses predines per el clima seniorinen, i tenia més de 75 anys, és un grup especialment afectat per el canvi climàtic i de més, i se varen organitzar, i els òrgans judicials suïssos no els hi varen fer ni cas, però ni cas, és a dir, no varen ni entrar en els fons del cas, de la seva sol·licitud, varen anar a Estrasburg, i els hi va donar la raó, va dir que efectivament els plans de mitigació de Suïssa eren insuficients i que havien de reduir molt més les seves emissions, i a més va dir que s'havia vulnerat el dret a la tutela judicial efectiva, és a dir, el dret que tenien aquestes persones a que el tribunal entrés en els fons, que no digués simplement no, això és un tema que no pertoca i ja està, sinó que hauria d'haver valorat efectivament què és el que estaven demanant i les actuacions que estava prenent el govern.
6: Als Estats Units també hi havia un grup de nens, no?, de fiets, que també havien interposat una causa judicial. I aquesta se sap el resultat?
7: Ells es cantenen més de 30, mal? I n'hi ha hagut de molt interessants. La més potent de totes, que era Juliana versus United States, que eren, crec que eren 9 joves, si no vaig errat, o 16, no, bé, no me'n recordo, un número de joves i adolescents, i això va tenir èxit en primera instància i en segona instància. Malauradament, el govern de Trump va intentar de totes les maneres que arribés en el Tribunal Suprem. En Biden, quan era president, no va abandonar el cas i va continuar, i quan en Trump estava i ja havia nomenat la meitat de membres del Tribunal Suprem que eren de la seva corda, doncs varen dir que no hi havia cas. Però han tingut altres instàncies superinteressants, i te'n dono, per exemple, dues. Mal? Un exemple, a Hawaii. Hawaii són unes illes que pertanyen als Estats Units i són un estat dels Estats Units. I de Hawaii, un grup de joves va denunciar l'estat perquè no havia fet un pla de mobilitat, mal? Incloent aviació i transport marítim, que estigués en sintonia en l'obligació de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle a zero l'any 2050. Mal? I com a conseqüència d'aquest cas, l'Estat se va comprometre a fer-ho i ho està fent. Vale? Després, un altre cas superimportant, ara no me'n recordo el nom de l'Estat, no sé si era Massachusetts, crec. En Massachusetts, el governador i el poder legislatiu, que estava controlat per republicans en aquell moment, va fer una norma en la qual deia que s'haurà de fer estudis d'impacte ambiental per autoritzar grans obres i coses d'aquestes, no havien de tenir en compte el canvi climàtic. Mal? I aquests joves varen denunciar davant el tribunal de l'Estat perquè l'Estat té una Constitució, cada estat dels Estats Units, que és un estat federal, té una Constitució pròpia, i a la Constitució d'aquell estat en concret se reconeix aquell dret que mencionaven al principi, el dret a un medi ambient sa. Què va dir el tribunal? Va dir, difícilment se pot garantir la protecció del dret a un medi ambient sa si és hora de fer un estudi d'impacte ambiental no se té en compte el canvi climàtic. Aquesta llei és il·legal, a partir d'ara s'ha de tenir en compte el canvi climàtic i s'ha de fer estudis d'impacte ambiental.
6: Pau, estic patint per tu perquè estem arribant als 20 minuts. Escolta una cosa, així fins a 3.600 casos, correcte?
7: No vol dir que tots siguin, que tots hagin guanyat.
6: Ja ho entenc.
7: El que sí deien és que fins a 2015 no havia guanyat cap, i des de 2015 n'hi ha moltíssims que han guanyat. I el que és més interessant, no només han guanyat en primera instància, han guanyat en segona instància i han guanyat en els més alts tribunals d'aquest país, o en els tribunals suprems, en els tribunals constitucionals, i ara fins i tot en aquests darrers dos anys s'ha arribat a instàncies internacionals que de nou els hi han donat la raó. Jo crec que la direcció és molt clara, molt clara. En la mesura en què els governs i les empreses no estan prenent les decisions adequades per protegir-nos, perquè això és una emergència climàtica, estan posant en joc el futur dels nostres infants, dels nostres fillets i filletes. Si això no ho fan, bueno, doncs hem de tenir molt clar que la llei obliga, tant en els particulars, a les empreses com en el govern,